0: cantava Lluís el Sifoner en el disc enregistrat en directe a la plaça de Bous de Xàtiva el 1981. Som. La Muixaranga del Gemessí no necessita presentació. És la nostra tornada de dolçaina més universal i més vegades enregistrada. La bellesa d'esta melodia processional, junt al caràcter simbòlic de la construcció de torres humanes que acompanya, una representació ritual de la força col·lectiva i la transcendència de la unitat popular, feu que des de finals de la dècada de 1960 començara a ser promoguda com a himne alternatiu d'un País Valencià que es volia modern, sobirà i completament desconnectat de les foscors de la dictadura. En esta transició de melodia tradicional a himne popular, alguns autors treballaren en la creació d'una lletra que n'estiguera a l'alçada. N'hem triat com a mostra una de les primeres que escoltàvem en la veu del seu autor, Lluís el Sifoner, i ara n'escoltarem una de les darreres, l'escrita per Vicent Torrent per al darrer disc del tall Vergonya, cavallers, vergonya. Amb ella us deixem fins la setmana vinent.
1: Una mateixa melodia, moltes veus i una història que continua creixent cada vegada que algú la torna a cantar. Pot ser, és esa la millor manera de mantindre viva la música, no? Deixar que cada generació la faça també un poquet seua. Amb això deixem, abans rebeu una forta abraçada de Rubén Campayo a la tècnica i, com no, d'una servidora. I ja sabeu, sempre, sempre, sempre, disfruteu molt de la vida.